0: Seguim a la sintonia de Ràdio Balear i ara volem conèixer un poquet d'actualitat, notícies doncs, que preocupen, no?, i inquieten en el municipi de Sóller. Per aquest motiu ens acompanya en Tiago Ló, ell és el president de Seny Sentit, un dels partits que es troba a la oposició a l'Ajuntament de Sóller. Tià, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, estimats. Com esteu?
0: Estem bé. I el curs polític a Sóller, que comença ben calentet, si estiu ja ho ha estat, però també ara s'engega doncs, en temes seriosos. Però abans de tot, Seny i Sentit ja també dona suport, no?, en la ciutat autònoma de Ceuta i a tots els seus ciutadans davant aquest problema que estan visquent des de fa ja més d'un mes, no, Tià?
1: Sí, així és. Bueno, realment el curs polític a Sóller no s'atura mai. És a dir, no és que comença un nou curs, perquè la veritat és que no han tingut pràcticament gent de pausa, tenint en compte tots els problemes que sempre tenim. O sigui que és veritat que bueno, oficialment per ahir que comença un poc el curs.
0: Sí.
1: I sí que és veritat que, evidentment, com que l'Ajuntament no va preparar cap acte així específic per el tema de donar suport en aquest gran conflicte que està corrent en el sur d'Espanya, a Ceuta, nosaltres, bueno, ens hem posicionat i bueno, nosaltres el que fem és que donem suport perquè la veritat és que entenem que la convivència en aquest moment a Ceuta de la gent espanyola, concretament, ha de ser molt complicada. Uh-huh. I, bueno, és cert que no tenim informacions sempre de primera mà, sinó que mos anem guiant un poquet damunt de tot el que pot ser premsa que poden llegir, que poden sí. mirar, tant d'una banda com de l'altra.
0: Sí.
1: Però la veritat és que per el que veiem la cosa està molt, molt complexa i jo crec que al final això, vull dir, crec que és necessari que com a mínim se demostri una certa unitat a tot el que és aquest país. Mm. I per tant, nosaltres sí que les xarxes vam fer un post, un manifest, donant aquest suport.
0: Mm. Xerra Mare de Sóller, es batla, Miquel Nadal, ha reivindicat en unes manifestacions en el setmanari Sabeu de Sóller, ha reivindicat, com deia, el paper del seu partit com l'únic que ha pres mesures valentes per afrontar la massificació viària i turística. Nadal ha assegurat que els populars han estat els únics que han cercat solucions reals i també s'ha mostrat comprensiu en les queixes de residents, però ha criticat la demagògia d'altres formacions polítiques i en aquest cas ha posat el focus en el Partit Socialista, en el PSOE, del qual ha recordat que va tenir responsabilitats de govern i no va fer res per posar-hi fre en aquesta situació. Des de Seny i Sentit, què en penseu d'aquestes declaracions que ha fet el batle Miquel Nadal?
1: Bueno, nosaltres, com sempre dèiem i com sempre he dit jo a nivell personal també, el batle sempre tira pilotes de fora i sempre va fora de temps. És a dir, i diré per què dic això. L'any passat ja també el senyor Galmés ja va sortir dient que l'any passat ja prenien aquest tipus de mesures i no se van prendre de cap manera i precisament enguany ha tingut aquest problema. Uh-huh. I després, per l'altra banda, es balla durant tot aquest temps que ha hagut totes les queixes de veïnats, ha mirat cap a una altra banda i ha callat i s'ha amagat dins l'Ajuntament i no ha dit absolutament res. Uh-huh. Ha tingut que esperar que des de Palma ara hagin creat una notícia per ell poder sortir a dir que està d'acord. El que no pot ser de cap manera és que el Batle, tenint la màxima responsabilitat a un ajuntament com pugui ser Sóller, no prengui ni una sola decisió interna, que sí que des de l'Ajuntament de Sóller se podrien fer bastantes millores en el tema de la circulació i se podria alleugerar un poc dels problemes que hi ha ara, i no ha dit res, absolutament res. Vull dir, ni ha dit ni ha fet res. I ara treu pit quan els seus companys de Palma, els mateixos companys on ell mai s'atreveix aixecar el disc ni se vol ni aixecar el disc ni dir el disc o crear-li una queixa o enviar-li una queixa o remugar públicament, ara resulta que tròpid. És totalment indignant. No poden tenir un batle més a Sóller d'aquesta manera. Nosaltres necessitem un batle que sigui valent i que indiferentment de que governin els seus a ciutat sigui capaç de poder pegar un cop damunt la taula i queixar-se davant els seus socis o els seus companys de partit, en aquest cas, que són els de Palma. No pot ser de cap manera que hagi d'esperar que des de Palma facin com un amago de fer una millora i que ells se pugin aquest carro i no s'encarregui del seu carro, que és el de Sóller. Aquest és el que ha d'estirar. I això és totalment indignat. I de fet, la gent, això ja ho veu, i la gent comença a estar ja bastant farta i bastant enfadada, perquè sí que hi ha mesures que se podien prendre des dels ajuntaments que tenim competències per fer segons quines coses. I per tant, nosaltres, des del sentit, el que fem és lamentar totalment aquesta actitud del Batlle, que ja fa molta estona que anem denunciant que el senyor Nadal governa però no comanda.
0: Ahir vareu tenir comissió informativa, no, Tiam? I, bueno, es va tractar el tema de Qualia, aquest contracte, aquesta pròrroga del contracte, que vosaltres dureu a plenari la setmana que ve i que, bueno, doncs ho qualificau com a vergonyós, no?, aquesta pròrroga a Qualia, no?
1: Sí, el que trobem vergonyós és que l'Ajuntament de Sóller, en aquest cas aquest seguit de govern, hagi cedit en el xantatge que mos està fent en aquest moment la companyia que s'encarrega de les aigües i l'Escalva Gran de Sóller.
0: Sí.
1: Perquè és un xantatge en tota regla, perquè en poques paraules de qualitat mos està amenaçant de que si no li renovam fins a l'any 2035 reclamarà un IPC que no s'ha anat cobrant durant bastants anys perquè ells no ho han volgut, així ho han trobat necessari, però que ara ells tenen el seu dret, que de fet és així, que el podrien reclamar. Per tant, el que nosaltres no entenem de cap manera és quan un contracte, que encara falten 3 anys perquè acabi, perquè volem recordar que el contracte amb la qual acaba l'any 2030,
0: sí,
1: i estem al 2026, com pot ser mai que ja directament se faci una pròrroga fins l'any 2035 excusant-se de que si no fem això haurà una pujada que repercutirà en els sollerits. Jo crec que això és totalment lamentable i, a més, és opac, fosc i poc transparent i dubtós. La veritat és aquesta, perquè hi ha moltes coses que no mos acaben de quadrar. I amb altres coses, aquesta. Vull dir, no entenem de cap manera com pot ser mai que, faltant encara més de 3 anys perquè acabis contracte, aquesta premura per ja poder fer aquesta renovació. Per tant, nosaltres també el que vam reclamar era que s'estudiessin totes les possibilitats. A Qualia pot ser una molt bona possibilitat,
0: sí,
1: però n'hi ha més. I el que nosaltres dèiem i defensàvem és que s'haurien d'estudiar altres possibles empreses que també poguessin dur aquesta feina, podien dur els temes d'explotació de serveis, i també estudiar la via de poder remunicipalitzar el servei, si n'és falta. Per tant, hi havia temps de sobre. Vull recordar que l'any 2022 el senyor Carlos Chimarro, que en aquell moment era el Batlle de Sóller, ja va intentar fer una pròrroga fins l'any 2040.
0: Sí.
1: I des de Senyor Sentit, que formàvem part de seguit de govern, ja vàrem poder aturar aquesta operació. Malauradament, després de nostra transfuga que ha donat el govern en el Partit Popular, aquesta vegada no ho podrem aturar. De fet, segurament, i la setmana que ve ho vos confirmaré, serà una de les aprovacions més vergonyoses que haurà hagut durant molts anys aquí a Sóller i sobretot en aquesta legislatura. I vol dir perquè s'hi ha vergonyosa. S'hi ha vergonyosa perquè hi ha una regidora de l'equip del govern, del Partit Popular,
0: sí,
1: que està amb excedència d'Aqualia. És a dir, ella és una empleada d'Aqualia. La qual cosa, la cosa ja és sospitosa, però
0: sí,
1: bé, és totalment legal, no hi ha res que dir. Però, evidentment, per conflicte d'interessos, aquesta regidora haurà de sortir al moment de la votació.
0: Al
1: moment de la votació haurà.
0: Sí,
1: què
0: sí
1: passarà? Que com que haurà de sortir, haurà un empat tècnic. L'oposició votarem en contra, seran 8 vots en contra, i els que s'equip de govern, que són 9, però amb una regidora menys que haurà de sortir el tema de conflicte d'interessos,
0: sí,
1: també seran 8. La qual cosa, la votació quedarà empatada. I en el final s'aprovarà simplement en el vot de qualitat del Batlle.
0: Clar.
1: Per tant, només aquest fet ja vos pot fer una idea de la magnitud de desgavell que hi ha. Perquè una cosa tan important com pugui ser Joan Saigo de Sóller que s'hagi de provar en sobot de qualitat del Batlle vol dir que qualque cosa no funciona. Com a mínim, nosaltres entenem que cada vegada que s'adonen aquest tipus de decisions tan importants a un ajuntament, com a mínim hauria d'haver 75% de tot el consistori donant suport a la proposta. I és que en aquest moment no tindran ni la majoria, ho tindran que provar amb un vot de qualitat. Això, com pots veure, Jacobo,
0: sí,
1: ja explica un poquet quina és la situació.
0: Tià segueix col·legiant-se la polèmica sobre el bar de Vinyaraix en les seves festes. Ara diuen que la festa del divendres dia 14 d'agost no va ser un acte privat, sinó que formava part de la promoció oficial de festes dels pobles, i diuen que fins i tot apareixia en el programa d'actes d'aquestes festes de Vinyaraix, tia.
1: És ben cert. Mm-hmm. És ben cert. Però ja vos explicaré matisos, perquè al final les coses s'han de saber exactament com són. Sí. Mireu, jo molt tot sabeu que som veïnat de Vinyaraix, a més, fom part de la comissió de festes per poder posar les festes. I aquestes persones ara, com que no saben molt bé com disculpa't ser, el que fan és intenten embuar la gent. Jo us explicaré com està el tema. Mm-hmm. Enguany, a Vinyaraix, hi va haver una nova junta directiva, perquè n'hi havia una que duia molt d'anys, sí, i estaven cansats, i bueno, com van fer molt bona feina, però se va crear una nova junta directiva. Mm-hmm. Aquesta nova junta directiva, que començava, va tenir molt poc marge de temps per preparar les festes. I el divendres, el dia d'espregó, que no hi havia res programat, el bar Bodega Vinyaraix se va oferir a pagar un DJ, un DJ per poder col·laborar en les festes de Llogaret. Cosa molt lloable i que està molt bé, així com se fa. Perfecte. Fins aquí estava tot correcte. El problema és que aquest DJ que tenia que haver estat formant part de les festes va ser un DJ que s'ha dut exclusivament per ells, i en el moment del DJ és quan va haver l'ocupació absoluta de tota la plaça de Vinyaraix. És a dir, la gent no s'ha queixat per Renou ni per la música, perquè efectivament és festa. El problema és que aquesta senyora que pagava DJ és la mateixa senyora que va promoure la processó de Telassanya i que va ocupar tot l'espai de la plaça de Vinyaraix, sí, sense deixar possibilitats que aquest DJ realment fes la funció que tenia que fer, que era fer festa per tota la gent de Solla i per tota la gent de Vinyaraix. Mm-hmm. Aquesta és la diferència que hi ha. Evidentment cal que estava en el programa, però aquesta dona no s'havia compromès en això. S'havia compromès a col·laborar amb aquest DJ i tenia que haver respectat el seu espai, que té una limitació més que de sobre per poder fer la seva activitat, sí, i tenia que haver deixat que se participés a la festa poguent utilitzar la plaça. I la plaça no s'ha pogut utilitzar perquè, evidentment, el tenia ocupat ella. I, a més, va ser un DJ a la carta, no va ser un DJ per la festa, va ser un DJ de músiques específiques alemanes, sí, i per la gent, per la seva clientela.
0: Per tipus de clientela que té aquest local, no, tia?
1: Claro, no, perquè és que ella se va a la clientela, també.
0: Clar,
1: és a dir, aquestes 70 persones que marxaven a la processó de Telassanya eren precisament la gent que ell havia convocat, sí, i havia convocat un DJ per aquesta gent, una processó per aquesta gent i una festa, que teòricament és el barri, per aquesta gent. Mm-hmm. Per tant, han de saber molt bé lo que van ser les coses. Jo ho puc dir de primera persona perquè jo hi era. Mm-hmm. Vull dir, no és que ho m'hagin contat ni ho he sentit ni tal. Sí. Jo hi era i som una de les persones que vaig remugar perquè vaig trobar que era totalment desmesurat. De fet, a la mateixa notícia que tu acabes de comentar, sí, també hi ha la disculpa i reconeix l'error que va ser convocar aquesta processó que se com en fotia un poc de les tradicions que tenim a Mallorca. Mm-hmm. Per tant, la gent està bastant enfadada en aquest tema.
0: Doncs aquests són alguns dels temes que, bueno, preocupen, inquieten en el municipi de Solla i que mos trasllada, en aquest cas, en Tià Aguiló de Seny Sentit. Recordem que es troba a la oposició i que cada setmana mos ho trasllada aquí a la sintonia de Ràdio Balear perquè, bueno, denunciï, no?, tots aquestes desacords, no?, i preocupacions que hi ha ara mateix en el municipi de Solla. Tià, t'esperam, si tot va bé, la setmana que ve, perquè m'ho puguis comentar, pues, sobretot el tema d'esplenari, tema de Qualia i altres assumptes que de ben segur anaran sortint a la llum en els propers dies.
1: És així, i vos agraïm molt que m'ho doneu aquest momentet per explicar-vos d'una manera molt directa, en les nostres paraules, a més, d'una manera molt clara que entén tothom, de lo que realment passa a Sóller. O de pensar que aquestes coses mos agradaria més poder donar bones notícies, sí. Però és que la realitat i l'actualitat és la que és. I per tant, estem ben agraïts que com a mínim, també doneu aquesta visió que està un poc més diferent de la que vos puguin donar l'equip de govern.
0: Tià, molt agraïts i t'esperam en una propera ocasió. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i cuida que preses, Jacobo.
0: Sí, gràcies. Adéu.
1: Salut.
0: Adéu.
2: Escuchas Radio Balear. Son las 12. Radio Balear. Noticias.
0: Saludos. La Plaza de Cor de Palma se quedó pequeña este miércoles para acoger la multitudinaria concentración convocada en apoyo al pueblo de Ceuta. 20 minutos antes de la hora prevista para el inicio del acto, el entorno del Ayuntamiento de la capital balear ya se encontraba completamente abarrotado, mientras las calles adyacentes presentaban también un lleno absoluto. La afluencia fue tal que la cola de ciudadanos que intentaban acceder a la plaza se extendía hasta la Plaza Mayor. Banderas de España y pancartas con mensajes como "Fuera invasores" o "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" acompañaron una concentración marcada por el respaldo a la ciudad autónoma y por las críticas al gobierno central. Y además de Palma, otros municipios de la Par Forana, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también salieron a la calle la tarde de ayer para mostrar su solidaridad con Ceuta después de la entrada masiva de más de 70.000 personas migrantes a finales del pasado mes de julio. En Mallorca se realizaron concentraciones en apoyo a la ciudad autónoma en localidades como Marratxí, Llucmajor, Valldemossa, Andratx, Algaida, Sineu, Llubí, Alcúdia, Pollença, Can Picafort, Santa Margalida, Binissalem, Inca, Costitx, Muro, Sa Pobla, Seua, Felanix, Santanyí i Artà, entre otros. En Menorca, la concentración más notoria tuvo lugar en Mahón, donde, según la Policía Nacional, se reunieron alrededor de 300 personas. También se produjeron otras en Es Mercadal, Ferreries, Alaiós, Castell i Es Migjorn, con unos 420 asistentes, de acuerdo con la Guardia Civil. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en el Pleno del Congreso en negar las pruebas que las fuerzas de seguridad y el CNI emitieron sobre el peligro de una invasión de Ceuta. El Gobierno ha afirmado no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara ni la escala ni la probabilidad de la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta a finales de julio. Según ha explicado, el Gobierno ha analizado todos los informes y mensajes que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI y Frontex, remitieron a las autoridades políticas y a la delegación del Gobierno, y ha dado orden de publicar un dossier con todos los documentos para que los pueda conocer la opinión pública. Ninguno de los informes de los días previos iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Ha insistido con intención de desmentir los bulos y el ruido de los últimos días. Asimismo, también el presidente del Gobierno ha prometido a los ceutíes otros 100 millones más de ayudas para aliviar las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, así como reclamar en la Unión Europea un trato especial para las ciudades autónomas, incluyendo un régimen fiscal propio como el de Canarias y una visita del rey Felipe VI en próximas semanas. Según ha explicado ante el Pleno del Congreso, el Consejo de Ministros ya aprobó el martes un primer paquete de 309 millones de euros en ayudas e inversiones, lo que equivale el 16% del PIB ceutí y que incluye transferencias directas, bonificaciones fiscales y programas de apoyo para los trabajadores autónomos y empresas que se hayan visto afectados por esta crisis. La Policía Nacional ha solicitado a la Fiscalía un examen en profundidad para averiguar la edad real del presunto Mena, de 17 años, detenido en Ceuta por violar a niños de 10 años en un improvisado centro de acogida para los inmigrantes de la invasión del pasado 30 de julio. El presunto Mena marroquí entró en la ciudad autónoma durante la avalancha migratoria, como lo hicieron los cuatro niños, y supuestamente se hizo pasar por menor de edad para que lo confinaran junto a sus víctimas en un centro de acogida de la barriada del Príncipe. Tras ser descubierto y detenido, el presunto Mena agresor fue enviado a un centro de internamiento para menores, pero los agentes han pedido a la Fiscalía un examen físico exhaustivo del agresor sexual, ya que su apariencia física no corresponde en absoluto a la de una persona de 17 años, como mantiene el detenido. Hasta aquí este boletín informativo. Más noticias de carácter general en nuestra próxima cita, que será a las 13 horas aquí en la sintonía de Radio Balear.

0: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
2: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
1: Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
5: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
6: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consellmallorca.es.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler, per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!